sa va bort, van un estil, van a fenestre, si t'ha scorda aperta. Quan mena da spie, van a fenestre,

da kaš param se da vde. O tiempo, sunan na va passar, e quan na va passar.